0: Ja saben que s'han d'estar a sintonia i és perquè connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja a Gandia, a la platja nord. Avui ens atén Vicente Castelló, Belmonte, Belmonte. Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com esteu per allí? Com està la bandera?
1: Pues avui esplèndid. Avui tenim una bandera verda, una briseta de xaua i el garbí a pulpenet apreciable, temperatura de l'aigua de 28 graus, una afluència avui un poc menys que dies darrere, segurament serà per un poc de núvol i un poc de pluja d'esta matí. Tenim un 60% i res, esperem que la gent que estigui així disfruti de la platja un dia tan bo com avui.
0: Pues sí, i tots els que estan escoltant i tenen l'ocasió de poder anar a la platja, que ara ja els has donat goleta, Belmonte. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres.
0: Gràcies.

0: I parlant també d'aixes notícies que ens ha deixat el cap de setmana, hi ha una concretament en Ròtova que ens fa molta il·lusió. Marta Ferrer, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Celia. Tu saps que m'encanta esta cançó? Que jo a casa l'escolte.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, sí.
0: Pues mira, veus.
2: Els obres van a plegar-se encara.
0: És que és preciosa, el Pep Jimeno Botifarra, eh?
1: El diumenge, Celia, va tindre lloc a les 8 i mitja del matí al municipi de Ròtova la festa de l'Escaldà, al riu Rau de la Rocheta. Però d'on naix realment l'Escaldà? Tu?
0: Em preguntaràs. Sí, d'on naix realment l'Escaldà?
1: Exacte. Pues es tracta de la solució que van trobar els nostres avantpassats, per quan el raïm ja estava massa madur, que no arribava bé a la taula, doncs van dir... Pues podem fer la pansa. Però la pansa, a banda de ser un aliment molt antic i una font d'energia també, és molt més. Ens ho conta, ens ho va explicar Frederic Artés, de l'Associació de Riuraus de la Bernissa, que també representava una altra cosa.
3: La pansa representava molt en l'economia de tota aquesta zona i en aquells temps més. Normalment aquesta faena sempre procuraves fer colla i una colla pues, que no costara diners. Que bé, pues, entonces, veïnats, cosins, tios, rebots, i el riurau ara s'omplia de tot el que era la família i, a més, es disfrutava. Eh? Era com anar a estiuar, sí, perquè ara acabaven l'escaldar i en cita se n'anen a collir per l'encendemà. I l'encendemà tornen a escaldar i a l'altre. I així n'estiren un mes.
0: Que guai, o sea, que era com...
1: Com anar a estiuar.
0: Exacte, com el plan de verano, no?
1: Sí, sí, sí. Clar, és que és una activitat que va desaparèixer fa més de 60 anys i recuperar-la també significa. I precisament l'alcalde de Ròtova, Jordi Puig, qualificava com a molt satisfactori arribar a esta 6a edició de la Festa de l'Escaldà.
4: És una satisfacció perquè el que fem d'alguna manera és unir de nou al passat per a projectar-ho al futur. La gent més major ho reviu, la gent més jove ho coneix, però a més ho coneixem amb tots els sentits. Ho olorem, ho tastem, ho practiquem, sentim l'olor a fum i ho fem tots junts. Perquè en l'escaldat tot el món tenia un paper, des de la gent més xicoteta, els més menuts, les dones, els homes, però també les diferents famílies del poble s'ajudaven uns a altres i jo avui t'ajudava a tu i demà tu m'ajudaves a mi, i aquesta paraula de tornallom, de germanor, de fer-ho tots junts, crec que fa poble i cohesiona la societat.
0: Que guai, eh? Aquesta frase que m'ha dit.
1: Tornar
0: al passat per a projectar el futur.
1: Sí.
0: Molt xula.
1: I el tu m'ajudes, jo t'ajude, la
0: Exacte.
1: Comunitat que es creava, no? I l'olor a fum també t'he de dir que me'l vaig emportar jo a casa, però bueno, no passa
0: ja
1: res.
0: Ja m'imagines. Jo vaig anar l'any passat i, clar, perquè en eixa festa, no?, es fa com una mostra de l'escaldar del raïm, no?
1: Tot el procés, exacte.
0: Tot el procés que ofeguen el raïm i l'aigua bullint.
1: I també un raïm me'n vaig endur a casa, o sigui, que no va estar mal. Parlava Jordi del passat i del futur, com has dit, Celia, de recuperar, de reviure, però hi havia un membre de l'Associació de Riuraus que mentre escampava el raïm en el canyís es va parlar de dignificar.
5: D'ací vivia la família, depenia tot del producte de la pansa. Per això és important dignificar altra volta el conreu del camp. I realment la pansa avui podria alguna família viure d'ella o traure's uns certs ingressos, perquè avui aquests productes, i més és de producte natural, no té en comparació a tot el que ens venen a qualsevol gran superfície que n'hi ha per ahir, que ni és pansa ni res. Quan la gent tasta aquesta pansa, veu que és diferent, és molt diferent.
0: Ahí está, ese canvi, no?, que es nota d'una pansa ben feta artesanalment, que no deixes de comprar, lo millor que
1: Exacte.
0: Comprem, que estan més sequetes.
1: Sí.
0: Pues jo crec que l'any passat no les vaig provar.
1: No?
0: Que fort.
1: A mi sí que m'han
0: donat. Vaig a dir-ho a Jordi, l'alcalde de Ròtova, que et deixa provar-ho a mi també.
1: Sí.
0: Marta, tu t'ho vas passar bé?
1: Jo molt bé.
0: Te va agradar?
1: I estic desitjant tornar l'any que ve.
0: Molt
1: també,
0: bé.
1: Això és una ruta que hi ha altres comarques i aleshores si volen...
0: I altres pobles també,
1: sí,
0: eh?
1: De la Marina sobretot, perquè l'escaldar és típic de fer-ho en la Marina, però encara estan a temps d'anar si volen, ho busquen. I
0: a més és que concretament esta festa rota va estar molt xula perquè no només és l'escaldar de la pansa, sinó que prèviament també un esmorzaret,
1: sí,
0: després també és pan con boi,
1: sí.
0: I està molt xulo. Pues bueno, a veure si l'any que ve tornem.
1: Tornem juntes, va.
0: Vale, va. Moltes gràcies.
1: A tu, Celia.
0: Adéu.

0: Y ahora, en Hoy por Hoy, la noticia Caixa Popular, on toca estar.
1: ¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem d'atendre't sempre com mereixes i oferint-te totes les solucions en el nostre ampli horari d'atenció. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
2: Pues sí, els estàvem parlant de treballs artesans, d'esta escalda de la pansa que hi havia ahir, diumenge, ja sigui a la Safor, concretament a Rotova. Els continuem parlant de treballs artesans. Ara, sobre la història d'Andrea Mestre, que és una pastissera d'ací de la Safor, que narra les xarxes, amb el nom Bendita Sobremesa, el seu recorregut per tal d'obrir el seu propi obrador ací a la comarca. En quins entrebancs es troben les persones emprenedores? Com encararia ella el seu negoci? Pues, doncs li ho preguntem directament a ella. Andrea Mestre, benvinguda.
3: Moltes gràcies, gràcies
2: per convidar-me. Per vindre-se a l'estudi de Ràdio Gandia. Conta'ns un poquet, quina és la teva travessia a l'hora d'obrir un obrador ací a la Safor. No sé si encara està en projecte, si
3: sí,
2: ja està obert.
3: Pràcticament estic començant, estic aprenent pràcticament des de zero, perquè és com la gastronomia és algo relativament nou per a mi. I sí, estic començant ara, de fet, és el que dius, estic començant a publicar en les xarxes socials, més que res, per a poder validar la meva idea del meu obrador, a veure si és algo que realment a la gent li interessa, és algo que la gent compraria, i estic pues, contentíssima en la, no, en l'acollida que ha tingut.
2: I com naix la idea de dedicar-te a això?
3: Pues ha sigut un poquet casual. Jo realment buscava un hobby, algo és un poquet contradictiu, no? Com que volia separar-me un poquet d'estar tant de temps en el mòbil, volia fer algo amb les meues mans i ara pues, com que ja tinc que tornar un poquet a connectar-me per a poder compartir el que estic fent, no? Aleshores jo vaig començar pues, a aprendre a fornejar des de casa, soc autodidacta i vaig arribar a un punt que dic pues, jo tinc que regalar tot el que estic fent perquè no m'ho puc menjar, no?
2: I veure que fa ruï, no? De tota la quantitat, suposo, o què?
3: Exacte, pues sí, volia continuar practicant les meves receptes, de, no? També rebre feedback de, no? De com estan, pues tenia que estar regalant als meus amics i familiars que es enfadaren en mi, diuen, anem a posar-nos grossets de menjar dolç.
2: Escolta, però quina sort, no? Que el regalen dolcets fets de mà, això és una meravella. Meravella, i què el deien? Estaven bons o què?
3: Home, sí, clar. Sí, va ser el meu sogre que de broma va dir, no, és que Andrea va obrir-se una pastisseria. Dic, no, és un hobby, però al final, mira.
2: I ho penses en dedicar-te a això? No sé si estàs ja en marxa.
3: Sí, bueno, ara estic fent els tràmits per a veure on és que puc construir el meu obrador, no? Vaig comentar a les xarxes socials que realment, pues, per temes de pressupost, el més realista per a mi seria començar des de ma casa, muntar-me algo en ma casa. Entonces, pues, estic en aquests tràmits en l'Ajuntament a veure si podem fer-ho.
2: És difícil? T'has trobat molts entrebancs o què? De moment...
3: És complicat, no? N'hi ha molta normativa, moltes coses a tindre en compte, però sí que és de veres que... tant l'Ajuntament com la gent al meu entorn m'estan ajudant en tot el que poden.
2: Clar, em va cridar molt l'atenció això de buscar una cosa de fer en les mans, no? Uh-huh. De tornar a l'artesania en aquest món que està tan digitalitzat, però clar, alhora gastar les xarxes, no? per a publicitar-se, perquè al final és el que més prop tenim i el que més gastem, no?
3: Sí, n'hi ha que aprofitar que és una eina que tenim gratuïta i que... és la manera que tenim ara més fàcil per arribar a la gent.
2: I clar, la idea és innovar, fer tu receptes pròpies o adaptar les que ja saps de les tradicionals?
3: Sí, pues, a veure, jo partís de la base de la Madeleine, que ha sigut el dolç que jo he decidit centrar-me.
2: Vale, què és la Madeleine?
3: La Madeleine és paregut a la Madeleine,
2: vale.
3: Però la diferència... Bueno, la Madeleine és producte francès. La major diferència que té en la Madeleine típica d'ací és que en comptes de fer-se en oli es fa en mantequilla, que és el sabor més característic. També molt característic que té la forma d'una conxa.
2: Vale.
3: Entonces és com si fora és un pastisset i a mi em va atraure molt, ja no només pues, que per el sabor i estèticament, sinó perquè té moltíssimes possibilitats. Entonces jo ahí ja m'ho he posat molt creativa i pues, a veure quins sabors puc fer, no? Vaig fer uno que la meva veïna em va donar pues, nísperos que tenien a l'arbre que no sabia què fer en ells i pues, vaig fer una mermelada, el vaig posar dins de la Madeleine, en un ametla també, i pues, m'agrada això, m'agrada investigar, innovar un poquet en els productes que tenim així.
2: O sea, que seria un poc entorn a la Madeleine, no?
3: Sí, sí.
2: Començar. I a banda de nispres, ho has fet en alguna... En la mermelada de nispres, ho has fet en alguna altra cosa?
3: Aquest, el mes passat, vaig fer en un... Que no és un producte d'ací, vaig fer en violeta, però que la violeta és un caramel, bueno, un dolç que li agrada molt a ma abuela, i era el seu aniversari, i vaig fer la madreta de la Madeleine de violeta. I, de fet, quan ho vaig posar en redes socials, que ho havia fet, moltíssima gent, a mi em va sorprendre la de gent que volia provar aquest sabor, considerant que tampoc és un sabor de sinó que és més típic de Madrid.
2: I quan seguidors tens a les xarxes, no sé si tens molt de feedback de la gent a xarxes.
3: Sí, no, estic supercontenta. Fa menys de 2 mesos que vaig obrir l'Instagram. Tinc ara uns 1.600 persones en Instagram, 700 en TikTok, i també pues, la gent que s'ha apuntat a través de la meva web a la llista d'espera perquè volen comprar-ne, no? I tinc unes 120 persones. I ja no és només això, no? És que quan jo vaig compartint el que és el procés, els obstacles que me vas trobant, i la gent m'escriu, em diu, pues mira, jo soc professor de pastisseria, puc ajudar-te en això?
2: Ah, que guai.
3: Vaig dir, mira, per a construir l'obrador al meu sòtano, m'han dit que tindria que excavar 30 centímetres. I em va escriure un xic dient, jo soc arqueòleg, saps? Entonces,
2: ah, que guai. Que s'ha creat ahí com una comunitat, no? Una
3: claro. Xarxa. Al final, per això volia fer-ho jo com al voltant de la sobremesa, no? Que el... El producte és important, però no és lo central. Lo central és la gent, és compartir en la teva família, en els teus amics i pues, tindre aquesta comunitat.
2: Molt bé. I ara ja podem comprar-te producte? Ja es pot comprar el producte? No sé, eh?
3: Encara no. Perquè, vale. Clar, és diferent que si tens un producte alimentari, pues, n'hi ha que seguir una sèrie de normes. Pues, ara, pues, a part de construir l'obrador, pues, té que passar per sanitat.
2: Claro,
3: jo dic vale. Que si ara voleu provar el meu producte, teniu que fer-se amics de ma abuela, perquè
2: vale.
3: Ella no para d'encarregar-me. De fet, m'ha encarregat 3 dotzenes per avui i ja va repartint als seus amics. Jolín. Així que ja sabeu.
2: Molt bé. Però això és perquè ho rentabilitzaràs d'alguna forma o no? O de moment és tot regalat.
3: Ara, de moment, pues, estic regalant.
2: Són amics i família, no?
3: Exacte. De fet, per a les festes del meu poble, que n'hi havia el sopar del germà al carrer, vaig dir, pues mira, ne vaig a fer 100 madeleines per a repartir entre els veïns i... És algo pues, que sí, que costa diners, costa temps, però al principi pues, de cada negoci pues, n'hi ha que fer tot el que es pugui per a donar-se uno a conèixer.
2: A conèixer, clar. El boca a boca mai millor dit, perquè estàs tard, fa molt, clar.
3: Sí.
2: Quin poble és? Ho podem saber o no?
3: Sí, sí, clar. Vale. Sí, ja m'ho he preguntat. És una de les preguntes que més m'han fet, que on vaig obrir l'obrador. Jo visc a Castelló de la Conquesta i... Pot ser que l'obrador es faci ahir. N'hi ha nous desenvolupaments que igual al final termina sent un altre lloc, però... Jo estic allí.
2: La idea és en Castellonet, a més, un poble menudet, que es coneixeu tot el món.
3: Sí.
2: Vaja, que deixes festes del poble que vas mostrar les madeleines, segur que es van quedar tots, suposo que ja el coneixerien, però segur que es van quedar tots en el producte, no?
3: Sí, sí, sí, va, tindre molt d'èxit, sí.
2: Molt bé, Andrea, doncs moltíssimes gràcies per vindre a contar-m'ho. Que vaja molt bé, que no trobes molt més entrebancs per a obrir un negoci, perquè la veritat és que l'artesania en aquesta època que vivim pues, s'aprecia molt.
3: Sí, moltes gràcies per convidar-me.
2: Gràcies, Andrea.
1: De què parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
4: 12º concurso de Fideuás Nocturnes de la Falla Cris Rey. Este sábado 29 de agosto a las 8 de la tarde en el pabellón de Beniopa. Reúne a tu peña y a por la Fideuá perfecta.
5: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico. Y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co. en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
6: ¿Eres amante de la buena gastronomía? Llega la quincena de la cigala a Gandía. Del 1 al 15 de septiembre, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas. Saborea los mejores platos elaborados con cigala fresca y local, promoviendo la pesca artesanal y sostenible. De la lonja de Gandía a tu mesa, apostando por productos de calidad excepcional. Apunta las fechas y disfruta de la auténtica gastronomía marinera. Quincena de la Cigala de Gandía, del 1 al 15 de septiembre. Organizada por Destisa Ford, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Ambra Llibres, una temporada carregada de emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
7: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
8: El Circo del Miedo ha llegado a Gandía. Forma parte del espectáculo y sé testigo de increíbles y peligrosos actos de terror masivo.
9: Del 7 de agosto al 5 de septiembre, bajo nuestra gran carpa climatizada instalada junto al Leroy Merlin.
10: ¿Te atreves?
11: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
10: Yes, of course.
11: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
10: Yes.
11: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
10: Yes.
11: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
12: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.

Avui ja no ens dona temps a llegir més missatges, però els recordem el número de telèfon on poden deixar el seu missatge al contestador, que és, com sempre, el 96-296-1031, 96-296-1031, o el correu corresponda@radiogandia.net. Ara, com sempre, nosaltres els deixem en el butlletí informatiu de la cadena SER. Tornem en uns minutets. Fins ara.

0: canviarà el PIN d'accés a l'aplicació bancària davant d'ell per així no tindre accés al seu compte bancari. A més, el van gravar i així no l'han pogut identificar traguent diners en un caixer. O sigui, gràcies a les càmeres de seguretat han pogut saber que era el mateix treballador de la entitat bancària el que estava furtant els diners a la dona.
1: O sigui, que els treia del, del caixer, els diners.
0: Així, es va aconseguir el PIN de la targeta i la treia els diners. L'han detingut de 29 anys, s'ha quedat a disposició judicial com a presumpte autor d'un delicte continuat d'estafa.
1: Pues ahí,
0: hay que dar este succés.
1: Exacte.
0: I tenim bones notícies pel que fa a les rodalies.
1: Ah.
0: Que a partir del 7 de setembre comença a augmentar la freqüència de pas gràcies a aquestes noves trens que van arribar ací a les rodalies de València. Recordem que es va fer l'anunci la setmana passada. Doncs ja que aquests trens augmenten molt la capacitat de
1: passatgers,
0: que passa de, crec que són de 500 a 700, el que fa ara és que se puga augmentar la freqüència. En concret, es va augmentar en la rodalia de Gandia-València en 10 circulacions, en la possibilitat de que augmenti encara més, i també se van adaptar els horaris tenint en compte els horaris del campus de la Universitat Politècnica de Gandia, perquè es tindre els estudiants tinguin un millor accés.
1: Molt bé, o sigui que han pensat això.
0: Han pensat això,
1: els estudiants.
0: Reclamació dels estudiants, així que molt bones notícies perquè fa també al Rodalies.
1: Molt bé. I parlem ara de falles, Anna?
0: Parlem de falles, Cèlia, per una qüestió que no ens agradaria que fos així, però avui la gent de Gandia, el col·lectiu faller, està molt pendent de l'assemblea que ocorrerà o tindrà lloc aquesta nit, perquè s'ha de votar, rectificar o no la decisió de la comissió disciplinària oberta front a tres fallers de la falla Grau, a petició de la falla Màrtirs, tot al voltant d'aquesta baralla que es va produir després del lliurament de premis del passat 16 de març.
1: Sí, que això ja veníem contant, que...
0: Veníem contant, recordem que la falla Màrtirs va demanar que s'obrira una comissió disciplinària, aquesta comissió disciplinària ha anat avançant, i el que proposa finalment és dues sancions greus contra dos fallers de la falla Grau, que consistirà en la baixa del cens i suspensió per participar 4 i 1 any, respectivament, en els actes fallers i pèrdua de recompenses.
1: Tros 4 anys,
0: Quatre anys sense poder participar en actes fallers.
1: Però per a tota la falla, aquesta sanció?
0: No, són per a dues persones en concret.
1: Ah, vale. Són dos fallers o falleres que estan dins de la falla, però els que no podran participar són ells, no tota la falla.
0: Exacte.
1: Vale.
0: I una amonestació contra el president de la falla Grau. Però de la falla Grau va presentar al·legacions, asseguren que també els fallers de la seva comissió van patir agressions, que este procés ha sobrepassat els terminis establerts, que en un moment s'havia quedat suspens per a veure si s'aclaria o no els jutjats, i no entenen per què ara es reprèn, i per tot això demanen la nul·litat del procés. I esta nit, en la Federació de Falles, els presidents han de votar si ratifiquen el que proposa esta comissió disciplinària o si queda suspès el procés.
1: Vaja, que demà sabrem si, si estaran sancionats o no.
0: I ahir ja buscarem reaccions, parlarem els protagonistes. De moment, tampoc no, anem deixem... deixem ahir ni a...
1: Que s'aclarisquen ells primer.
0: Que s'aclarisquen ells, exacte.
1: I després nosaltres ja ho contarem. Molt bé.
0: I més de falles. Ja ho va fer la falla Lluís Belda i este cap de setmana ho va fer la falla Plaça Lítica. Comencen, per recomanació de l'Ajuntament, a modificar, a canviar i buscar altres ubicacions a les seues festes per a no molestar al veïnat. La falla Plaça Lítica ha celebrat la Glitter Party, en la qual van assistir 400 persones en el col·legi del pati, o sigui, en el pati del col·legi Montduber, molt bé dit al revés. I ja han començat a rebre agraïments de veïnat del seu casal, de la República Argentina, agraint i s'ha traslladat i s'han deportat tota la logística, neveres, per allà, ho van veure i han agraït.
1: Bueno, és que, clar, no demanen que no es faci la festa, no? Però que es faci en un lloc on no molesten, no molesten o que molesten el mínim possible, està bé. I així podem conviure tots.
0: I també de falles a Oliva, que este cada setmana van ser protagonistes, les seues falles majors, perquè van tindre lloc l'acte de la demana d'Alba Cabrera i Tània Gisbert, que recordem és la primera fallera major infantil d'Oliva. Va ser el primer acte en conjunt.
1: Molt bé.
0: I una qüestió, ràpidament, m'he donat temps, no?
1: Sí.
0: Que

0: Crec que agradarà a molta gent que ja estan ahí les bandes del tío de la porra, que ja saben que a partir del dia 1 de setembre s'obrirà el termini d'inscripció i el Setge realitzarà el sorteig per a triar a les persones que ocuparan les 84 places de les bandes d'estudiants i les 42 places de les bandes sèniors. Aquells que vulguin estar en alguna d'aquestes bandes d'estudiants han de tindre entre 16 i 22 anys i per als sèniors... Ahí no, entre... Bueno, tú tampoco entras en el senior, es que estás entre un...
1: entre Pito y Valdemoro, sí.
0: El que pela senio, o sea, que tindré mes de 40 y entre yo.
1: I és que estem entre mis, què fem?
0: No res, espereu.
2: Anem en Radio Gandia a...
0: S'espereu.
2: Anem en Radio Gandia a cobrir-ho, ja està, i així no podem participar de la festa, contar-ho a tot el món.
0: Ai, sí. Así es. Y una de las noticias estrella de esta semana, sense dubte, claro, será la Volta Ciclista.
2: La Volta Ciclista
0: a
2: que
0: España
2: fa parada
0: a la
2: Volta
0: comarca.
2: Ciclista d'Espanya que fa parada a la comarca després de passar per Barx i Simat, era, no, Anna? Per Barx i Simat.
0: Per Simat, Barx, perquè ve de Pusol, Simat, Barx.
2: I després ja fa parada en el millor poble de la Safor, que és Xeraco. Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, bona vesprada.
3: Eso no es como preguntan a mí. Bueno,
2: correcte. Claro. ¿Cómo estás? Primer que res, com està l'alcalde, primer que res, davant d'aquesta efemèride?
3: Molt il·lusionat, la veritat és que molt content, és molta feina, és molt el temps que estem dedicant-li perquè estigui tot en les condicions que toca, però bueno, la veritat és que com és un evento que dubte que puguem tindre una... Bueno, si mos toca la loteria de Nadal, igual és un evento més gran que este, però...
2: Això sí.
3: Com és més difícil i este sí que ja mos ha tocat segur, pues bueno, jo suposo que serà l'evento més gran que podrà organitzar mai Xeraco i la veritat és que moltíssima expectació, moltíssima il·lusió i esperança que vinga, no? Ja, les dues primeres etapes ja marquen que va ser una Volta Ciclista a Espanya que recordarà durant molts anys i la veritat és que, bueno, que Xeraco vagi a ser un final d'aquesta etapa, pues, bueno, contents, il·lusionats i ja en la recta final d'esta setmana perquè estem treballant a poder-ho tindre tot en condicions.
2: De fet, alcalde, este matí ha sigut matí de ruta, no?, per els negocis de la platja.
3: Sí, este matí hem estat visitant alguns hostelers per anar informant-los, aclarir-los els dubtes que tenen, informar-los dels horaris en el que va tancar-se els accessos i a l'últim quilòmetre ens diuen que l'estès de l'esplaia no serà transitable.
2: Ui. Avelino, crec que...
3: Però a la cabanya hi ha tres zones de la playa que...
2: Ai, espera, que l'hem perdut. Que a les 3 de la vesprada ja no serà transitable.
3: A les 3 de la vesprada tancarà tot l'últim quilòmetre de la platja, però vale. La platja en ningú moment estarà tancada perquè tenim accessos preparats. Està l'accés pel canal que limita en Tavernes i que dona a la carretera Nazaret Oliva, que es pot entrar i eixir en qualsevol moment i la platja no estarà incomunicada. Vale. Però bueno, sí que de veres que el tram per on passa la carretera, pues, bueno, hi ha una estona abans, pues, es facilitarà l'accés a totes les persones ja, però a peu, no? Que puguen estar allí, que puguen ubicar-se en l'últim quilòmetre o on vulguin col·locar-se, però ja tallat el trànsit per a que no puguen accedir. De totes formes, l'Ajuntament ha habilitat moltíssimes zones d'aparcament. Ens hem preparat... ens havíem preparat per una Volta Ciclista a Espanya que anava a ser un èxit, però, bueno, després de que el millor corredor de la història es vagi a vindre a Xeraco, ja no sabem si haurem acertat o us haurem quedat curts, perquè la veritat és que s'espera moltíssima afluència de públic i ja no sé, els metres que no són poquets els que va habilitar l'Ajuntament per a que puguen aparcar totes les persones que es visiten i tots els que especialment estem vivint en la playa, com és el meu cas, o el de moltíssims veïns, perquè penseu que la playa de Xeraco multiplica en agost la seva afluència de visitants i també de gent que residim, i la veritat és que esperant a veure que és tot perfecte. És una emoció molt gran, però bueno, treballant per a que tot funcione, que l'hostaleria estiguen donant un bon servici, que la gent pugui accedir i que ho facin d'una manera segura.
2: Molt bé. Clar, ha dit que a les 3 es tancarà l'últim quilòmetre, o sigui, per entrar a la platja de forma que puguem entrar en el vehicle, fins a quina hora podem fer-ho?
3: Pues podran fer-ho en qualsevol moment, sempre per l'accés nord, que és el que limita el terme de Xeraco i Tavernes, que és pel canal, que n'hi ha un accés està en els dos sentits, perquè la part nord de la platja en ningú moment es veurà afectada per l'etapa. Penseu que l'etapa entra per la carretera que baixa a la platja i en l'últim quilòmetre i mig és des de l'entrada a la platja fins al carrer Borrons, no? Entonces, este tram estarà tallat i serà difícil transitar. Per això nosaltres portem dies recomanant a la població que els moviments que tinguin que fer, o per exemple als hostalers els han dit que es proveixen de tot el que hagin a necessitar i que eviten que aquest mateix dissabte pues, tinguin que anar els camions, els vehicles de reparto per dins la platja, no? Per facilitar-los, no? Que com sabem que va a ser, pues, val la pena previndre, que és el que hem fet des de l'Ajuntament, i sabem que els hostalers estan fent igual. Sí que demanem a la gent pues, que vagi buscant ja els pàrquings que estem habilitant perquè ja aquests dies pues, no es queden els cotxes mal aparcats i no hagin de retirar-los en la grua. I la veritat és que bueno, hem previst i hem treballat amb un to per a que siga tot un èxit i que hagin d'evitar majors bueno, conflictes possibles. I la veritat és que està tot previst, està tot avisat. Pensa que el dia 15 d'agost van fer la correpatina, sí. Que és una és un ensaio, no?, per això, perquè evitem que parquen molts cotxes en l'avinguda principal i el mateix senyalítica l'hem aprofitat i ja està per al dia 20 per este mateix dissabte, o sigui que ha estat quasi 15 dies la gent avisar, tota la publicació que s'han fet en xarxes socials i tot el treball que s'ha fet per a que la gent tingui consciència de que aquest dia va ser un event de gran magnitud i que, bueno, que tot i que l'Ajuntament ha facilitat molta zona per aparcar, doncs volem que, bueno, que siguin previsors, igual que hem sigut la corporació, i que ho tinguin tot enllestit per aquest dia i que es dediquen a disfrutar, no?, de l'arribada de la volta.
2: Molt bé, així és. Alcalde, com ha dit vostè, disfrutarem moltíssim el dissabte d'esta efemèride, que la Volta a Espanya acaba en Xeraco, en la platja de Xeraco, és tot un esdeveniment. Hi ha alguna cosa preparada per a després, alguna festeta o alguna cosa?
3: Pues, és la mateixa organització de la Volta, perquè és tot un espectacle que arrastra. N'hi ha una prèvia, està en la zona on està el quartel, on tenim el quartel de Carabiners, el centre cívic. En tota aquesta plaça hi ha activitats muntades, estan les carpes, està el Parque Vuelta, que diuen, no? I és una activitat que estarà durant tot el dia i que, bueno, que farà que els més menuts i els més majors també pues, puguen disfrutar d'un dia de bicicleta. Estaran ubicats en l'entrada de la platja el que és tota la caravana dels equipos, que estaran tots a l'entrada i arribaran a meta tots els ciclistes, que està ubicat a Baró Riu, en la mateixa zona que nosaltres es deixarà quotidiana la Dorada, és on està el riu Baca, o sigui que la meta està en el final de l'avinguda Borrons, però ubicada allí en meta, i allí pues, bé, hi haurà moltes activitats, la gent podrà disfrutar, i us recomano que visiten l'hostaleria, que vinguin a dinar aquest dia, que ho facin pronta, no?, evidentment, però que puguen també anar als xiringuitos, que estaran ple rendiment i estaran oberts per a que tot el públic pugui conèixer la platja de Xeraco, que és el nostre objectiu. Mm. La veritat és que els xiringuitos de la platja de Xeraco mereix la pena visitar-los alguna vegada, perquè segur que si venen es disfruten a l'any que ve repeteixen.
2: Totalment. Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, moltíssimes gràcies per traure un huequet i atendre'ns, com sempre. Moltes gràcies, que vagi molt bé este dissabte. Estarem per allí també, eh?
3: Moltíssimes gràcies i vos esperem en la zona de l'Avinguda Borrós per a que puguem gaudir tots d'un dia de bicicleta.
2: Molt bé, un motiu més per visitar la platja de Xeraco, que ja és bònica de per si, però el dissabte tindrem un altre motiu. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies i bona esperada.
2: Adéu, adéu.
4: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
5: Qué ambientazo, mano.
4: Una pasada. Todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento. Estudia la jugada. Entra en el área. Será chiqueado sobre la línea.
5: Qué barbaridad.
4: Increíble. La asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
5: Huele a venta.
4: Huele a venta. Huele a venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
5: Ven a por más.
4: ¡Venta! Ocasión Plus.
6: ¡Aviso, chicas, amigas, compis! ¡Por fin he encontrado la tienda de mis sueños! Descaro, sí, sí, sí, Descaro. El bikini perfecto. Puedo elegir la parte de arriba y la parte de abajo a juego, pero con distinta talla. Mis problemas solucionados. ¿Y aún les quedan? Pues claro, pues claro, pues claro. No se terminen nunca. ¡Ay, pues yo, mi vestido más bonito y a unos precios! Descaro, primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!
5: Hay sabores que se disfrutan y otros que se recuerdan.
7: En Restaurantes Vedrà, cada plato nace de la esencia del Mediterráneo. Una cocina de autor que fusiona la mejor tradición valenciana con la esencia de Ibiza, elaborada con los mejores productos del mercado. Todo ello en un entorno elegante y acogedor, amenizado con la mejor música, en la playa de Gandía, calle Vicente Calderón, junto al Hotel Gandía Palace. Este verano, reserva tu experiencia a través de nuestra web. Restaurantes Vedrà, playa de Gandía.
5: El Mediterráneo tiene una mesa esperándote.
8: ¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
9: Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
8: Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
9: todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
8: Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en El Grau.
9: Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.

0: Continuem amb més temes d'actualitat, i és que l'Associació de Veïns i Veïnes dels Marenys de Rafalcaid va celebrar ahir diumenge una assemblea general ordinària al Centre Social del barri, on per unanimitat es va decidir, entre altres coses, que Suso Martínez assumirà la presidència de, bueno, de l'Associació de Veïns. I avui el tenim així als estudis de Ràdio Gandia. Suso, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Com estàs després d'assumir aquesta responsabilitat?
1: No, bé, perquè al final som un equipet i anem a estar les mateixes persones. En aquest cas, pues, jo tindré altra responsabilitat i la meva pues, tindré, perquè jo estava vicepresident d'Economia i tresorer, i entonces, la meva funció pues, ara tindrem que veure este mes aquí li l'endossem de la directiva. Però bé, o sea, al final som un equipet que anem fent tots per a que funcione tot.
0: Bueno, al final tu també fa anys que estàs involucrat, no?
1: Sí, sí, estem en l'associació esta, en altres, al final som gent que ens agrada estar en el món associatiu i unes vegades més connectat que altres, però en este cas, pues, bueno, pues, ens ha tocat.
0: Molt bé. Clar, els Marenys de Rafalcaid tenen molts reptes que venen ara. Conta'ns un poquet. Tema de reurbanització...
1: Pues bueno, jo ho vaig plantejar així en l'assemblea ahir, que pensava que el principal tema és la finalització de l'urbanització, que estem en teoria estem a un mes o dos de que pugui estar acabada ja formalment. Eix és el major repte, que s'acabi col·laborar en l'Ajuntament perquè sigui una realitat que finalitzi l'urbanització. I després el nou repte és què volen ser de majors, o sigui, ja hem acabat l'urbanització. Portàvem 20 anys, és una forma de parlar, aquesta urbanització ha portat més de 20 anys i ara tenim que decidir quines coses són les que volem anar demanant-li al govern municipal que estigui en cada moment que fan falta en el barri, perquè sempre hem tingut una coseta ahí que ens diuen és que mentre no estigui a l'urbanització no es poden fer inversions no es poden fer moltes inversions perquè té que carregar a l'urbanització. Bé, això estem ara a punt de que estigui acabat i tindrem que continuar en la mateixa línia que hem estat estos 5 anys que portem ja o 4 anys que portem ja col·laborant en les distintes regidories i demanant i apretant per a que es facin realitat les coses que fan falta en el barri, regidories i partits polítics, perquè ens reunim també amb tots els partits polítics que ens demanen reunió i més d'una vegada es demanen nosaltres, i aquesta línia també ho vam dir en l'assemblea, anem a continuar-la, anem a demanar reunions als distints partits polítics per a plantejar-los les nostres necessitats i intentar que les plasmin en els seus programes electorals, perquè tots tenim en la vista que l'any que venien eleccions municipals. I no es tracta d'una carta als Reis Mags, però sí de dir les coses que ens fan falta.
0: I quines són aquestes coses? No sé si teniu alguna projectada ja o alguna d'aquestes coses que digueu, pues mira, és necessari fer o l'altre?
1: N'hi ha una, per exemple, que és difícil de solucionar perquè està la demarcació de costes enmig, que és que es quede la part de lo que seria el passeig de l'avinguda de la platja que n'hi ha ell en el Marell, pues que es puga finalitzar ja les voreres i tot, hi ha un problema en costes. Ens agradaria que el projecte que s'ha fet, que és una passada, està molt bé lo que s'ha fet també en aquest tros, pues ens agradaria que s'anirà el més possible al projecte original. Ahí han posat tanques de fusta, estan posant arbrat, no, les plantes en el cordó dunar, però tenim problemes, per exemple, l'accés peatonal allà a Marells és prou perillós. Això és una demanda que ja van fer fa 4 anys i que continuarem fent de segur, perquè continua sent una realitat. Tenim que parlar en seguretat en la regidoria de trànsit perquè n'hi ha un problemeta de trànsit, perquè n'hi ha uns quants carrers que són rectes i n'hi ha gent que va a una velocitat que si passa algun xiquet o algú per ahí acabarem tenint alguna desgràcia. Són coses que van eixint. I després, pues, lo mateix que en tots els barris de Gandia. O sea, pues, tot el món es queixa de la neteja i ahí també fem una lectura, a veure, perquè més que de la neteja, per exemple, es queixen de que no, és que el contenidor està ple de coses al voltant i tal, i ahir van fer la lectura en l'assemblea, a veure, anem a passar i s'ha avisat l'Ajuntament, estem segurs que van a solucionar-ho, però que quede clar, les coses com són, la culpa ahí no és de l'Ajuntament, la culpa ahí és del cochino o la cochina que ha deixat tot on sabia que no devia. El mateix que en el tema dels mobles tenim dos o tres punts que són quasi un forat negre, sempre n'hi ha mobles, però és que no criden mai al servei de replegada de mobles i trastos de l'Ajuntament, que és gratuït. I aquestes coses...
0: Això ho diem recurrentment, a que em corresponda. Jo dic que la gent que deixa els trastos d'ahir no escolta la ràdio, perquè és que cada divendres, cada divendres ho diem.
1: Sí, clar,
0: també el tema de les inundacions i tot això, sí. Suposo que també s'haurà de fer alguna cosa.
1: Ahir tenim sort que en els últims anys no ha tingut problemes, però sí que és de veres que, per exemple, una preocupació que té molta gent de Mareix, i això no depèn de l'Ajuntament, però sí que pot fer força per intentar que solucione, és que la desembocadura, per exemple, del riu en el costat de Venècia està més alta que en el costat de Mareix. Entonces, ahí això li dona intranquil·litat a la gent perquè si n'hi haguera, és molt difícil, però si n'hi haguera una crescuda gran del riu, pues clar, desbordaria pel nostre costat en comptes d'anar directament a la mar. I això és un tema que és recurrent, és tots els anys en les assemblees que fem, tots els anys, perquè la gent no comprèn aquesta situació, encara que les expliqués que s'han fet obres, que el riu té un cabal màxim del que s'havia alcançat en els últims 500 anys, crec que es van dir. Sí que han aconseguit enguany, per exemple, aprofitant el projecte aquest que han fet de millora del cordó dunar i l'espai de la Creu Roja, pues han llevat la grava del riu de la desembocadura del riu, i això pues facilita també que la gent estigui més tranquil·la, perquè ja veu que l'aigua pot passar. S'ha llevat molta grava que n'hi havia acumulada en la desembocadura del riu, que la Confederació Hidrogràfica el que diu és, si vinguera una avalanxa, esa grava se l'emporta. Però això no dona tranquil·litat als veïns. I ara, per exemple, en aquesta actuació estem contents.
0: Bueno, pues moltíssimes coses damunt la taula. Sí. Suposo que molta il·lusió, no?, també per dur-les endavant, sí, com a nou president, no?
1: Sí, bueno, és el que dia. Estem una miqueta en el paper, una miqueta per casualitat, perquè... Mira, jo m'havia agarrat per primera vegada en molt de temps unes vacances, m'havia anat en la meva dona, havíem anat a Portugal i estem allí, havíem vist el dia anterior, estem allí i comencen a enviar missatges i a dir perquè Jesús havia enviat, el president havia enviat al grup de veïns que dimitia, que estava molt cansat i tal, i al final jo vaig apagar el mòbil i cridàvem a Imma, a la meva dona, i jo crec que es va córrer la veu, perquè Imma li va tirar un puro a uno, perquè oye, ja està bé, sabeu que hem vingut i volem descansar, i ostres, després d'això no va cridar ningú. I bé, però bé, estem en un paper diferent, però per a fer la mateixa feina.
0: Molt bé, per a remar tots a favor, com sempre, del barri. Suso, moltíssimes gràcies per vindre ací a la ràdio.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé esta nova etapa.
1: Vinga, gràcies.

0: Comencem esta agenda cultural, quin bon rotllo que ens dona sempre esta sintonia, eh? La comencem fent un repàs pels actes més destacats que ens ha deixat el cap de setmana, perquè al Moines han fet el seu acte de la presentació de festes al carrer Jaume I, com cada any, on cada vegada es troba més gent, eh?
1: Són 24 este any, de la quinta del 2007. Normalment solen ser uns 10, 12, 15, però este any hem fet bona colla.
2: Suposo que tots estem molt nerviosos. És una volta en la vida i tenim que disfrutar a tope.
3: Sí, nosaltres hem fet bastant feina, les mares i els pares també han ajudat massa i res, molt contents.
4: I totalment, si no serà per les famílies, jo crec que esta festa no haguera sigut.
0: I és que enguany és quan més festers hi ha, però les famílies, també l'Ajuntament, han posat molt de la seva part. Joan Cardona és l'alcalde d'Almoines i Lucía Molina, la regidora de festes.
5: Hem fet un acte que no crec que no existia o ja feia molts anys que no es feia. Fa 4 o 5 anys que van començar i bueno, crec que va quedar vestit i sobretot donar protagonisme als festers i les festeres, que són els que toquen tindre el seu protagonisme.
1: De normal això es fa en la plaça, però enguany al ser 24 no cabíem en la plaça i cada any anem picant més cadires i no n'hi ha prou mai, o sea, és increïble, la veritat és que la gent participa molt.
0: Pues ahí teníem, que no només hi ha més festes d'enguany, sinó que també la gent participa cada vegada més i més. I això és realment el que té les festes del poble, perquè aplega molta gent que ja feia temps que no veiem i això sempre és una part essencial d'aquestes festes patronals. També a Daimús han tingut festes de cap de setmana, concretament el divendres. Este era l'ambient a la platja.

0: I a més, així d'agraïts estaven els artistes de cara al públic de Daimús.
1: Vosotros, el público de Daimús, toda la gente que ha venido desde todas partes de España para ver este espectáculo y para disfrutar de su veraneo. Así que, ¡gracias!
0: Olé! I és que quina alegria que es transmetia allà d'Almús. Robert Minyan, alcalde d'Almús, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Clar, en aquestes festes de la platja es tanca la trilogia, podríem dir, perquè teniu festes del poble, sí. Festes dels Pedregals, ara també la platja. Contant-nos, un poc de valoració.
2: Bueno, no, com molt anat? Bé, a veure, aquestes festes al final... tenen molt bona resposta sempre, perquè hi ha molta gent a la platja, i vull dir que no sempre hi ha pues, un públic encarat per l'activitat que facis. El divendres, en aquest cas, va ser lo de Ava, que va anar fantàstic, la gent va acudir en massa i estaven allí tots disfrutant de la música. Després, dissabte, van fer una espècie d'entrada de moros, que van fer un desfile pel passeig, i les associacions van fer una fireta per traure els seus dinerets i fer les seues coses i fer un poc de poble també, no? Mm-hmm. I finalment va haver ahir un circ que de trompes, que també estava a tope de xiquets, de ballar la trompa i tal, i va estar super, super interessant.
0: Ai, que guai. Això d'inculcar-los, no?, els jocs més tradicionals als xiquets, xiquetes, està guai.
2: Sí, perquè la veritat que jo no sabia com anava a fer-ho, perquè clar, fer un circ en trompa pues, no és algo que a lo millor pugui ser molt llamatiu, però sí, tenia una trompa més gran, una trompa més menuda, la ballaven dalt d'un plat, després dalt d'una escala, tenia la seva gràcia, no? I bueno, pues, els xiquets, molts van comprar una trompa, a lo millor la seva primera trompa, que ara ja penen venen per ahir, pues, van tindre la seva primera trompa.
0: Molt bé, escolta, esta espècie de desfile de moros i cristians, suposo que els visitants es quedarien sorpresos, no? De veure-ho, això.
2: Sí, a veure, en part sí, no anàvem vestits, perquè, clar, la calor que faran a gos, pues, no van a vestir-se, però anàvem tots en la seva camisa corporativa, de la seva filar, la banda de música, fent el pas, algú feia fins i tot de cabo, entonces, pues, bueno, al final tenia la seva gràcia, es va fer des del restaurant Manolo fins al final d'aquest tros de passeo, fins a les dunes, i després vam arribar fins a lo que era la zona de les colxonetes, que és on estava la fireta de les associacions.
0: Molt bé. Robert Minyan, alcalde de Daimús. Alcalde, allí en Daimús teniu moltes festes, eh? Sou festerets.
2: Sí, a la gent li agrada. La gent li agrada la festa i això, pues, bueno, si li agrada, pues, tenen que donar-los-ho i disfrutar-ho amb ells, clar.
0: Molt bé. De moment, a curt termini no n'hi ha res més de festes, no? O sí?
2: Home, diria que no, a curt termini el 9 d'octubre.
0: Ah, clar,
2: el 9 d'octubre celebrarem també.
0: Molt bé, però ara descansem, eh? El setembre descansem. Sí. Molt bé. Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Sempre a vosaltres.
0: Gràcies, que vaig molt bé.
2: Vinga, adéu.
0: Adéu.

0: deixem d'Aimús i ens anem a Rotova, perquè, atenció al titular, eh? Rotova recupera la seua jota i convida a ballar-la a la plaça. Quan? Com? Per què? Pues, m'ho explica directament Germà Català de l'associació La Vihuela. Germà, molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada a tots. Quina alegria estar així.
0: Una alegria a nosaltres escoltar-te. Comencem per el principi. L'associació La Vihuela, què significa això? La Vihuela.
1: L'associació La Vihuela són una associació d'estudis etnogràfics que té la seu en la capital de València i el nostre objectiu és divulgar i recuperar la tradició i la cultura popular.
0: Molt bé.
1: Així com l'indumentària, la música, tot allò que tinga a veure amb recuperar la memòria cultural del nostre territori.
0: I entre esta cultura del territori es troba la jota de Rotova.
1: Així és. Nosaltres ens especialitzem més en la part musical i en la part indumentària i esta vegada l'ha tocat al meu poble, a Rotova.
0: Molt bé. Conta'ns què fareu, perquè és avui, esta nit.
1: Sí, a Rotova avui el que anem a fer és explicar d'on naix la jota de Rotova, perquè això no és un fet arbitrari. L'any 1980, en els col·legis, es feien com una espècie de tallers de música popular impulsats per Vicent Torrent, en el que es creaven grups d'alumnes que havien de gravar a gent major del poble cantant cançons populars o antigues de la zona. Es preparava una proposta didàctica en el que es combinaven les tres generacions, el pare, l'abuela i el fill. I l'objectiu era pues, que hi haguera un nexe entre eixa línia familiar i en fer una recuperació de la música viva del poble. Digue'm.
0: Continua. Germà.
1: Estes gravacions es van depositar en l'actual Institut Valencià de Cultura i nosaltres, La Vihuela, vam anar a consultar el poble de Rotova per veure què podíem trobar.
0: I què heu trobat?
1: Clar, aleshores vam fer un treball de classificació durant un temps, escoltant les gravacions, hi havia hi havia 168 registres peces o xicotetes de gravacions en les quals hem trobat 5 tonades de jota que estaven ahí, no com oblidades, que ningú sabia que estaven, i el que hem fet ha sigut fer un treball de reconstrucció d'aquesta jota o una proposta de com nosaltres la interpretaríem.
0: I aquesta proposta la portareu vista esta nit? A la plaça
1: Major. Clar, esta nit la idea és presentar al poble la veu de les dues dones que li posaven que van ser les que van reproduir, les que van posar veu a eixa jota, que van ser Elena Morant amb 79 anys i Josefa Polop, que en tenia 87 en aquells temps. I el que hem fet ha sigut fer una reconstrucció i avui al poble li la volem mostrar i que siga i que de forma participativa el 6 de setembre es balla després de la missa major en el dia del patró de Sant Bartomeu de Rotova.
0: Vale, o sea que lo de avui es podria considerar un assaig per conèixer i després el dia 6 de setembre, que són les festes pròpiament dites, no, de Rotova, ho puguem ballar tots.
1: Sí, la idea és que avui la gent sàpiga d'on eixit, que no és una cosa inventada, que és una cosa real i que és del poble, que no és inventada i que la gent diga, ui, avui en dia una jota de colpa repent, per què? Que sàpiga que no, que és del poble i que és real. I després també que nosaltres anem a fer com un xicotet talleret sobre com ballar la jota per a que la gent del poble que vulgui ballar-la el dia 6 la puga ballar i tinga habilitats, o sigui, tinga les habilitats per a poder-la ballar. Ensenyar passadetes i que puguem, que tot el món siga partícip d'aquest fet el dia 6 de setembre.
0: Que guai, molt bé.
1: Molt guai.
0: Clar, Germà, tu eres de Rotova, suposa que més orgullós encara, d'haver trobat això, aquests orígens i aquesta cultura.
1: Clar, els meus pares sempre han estat han fomentat sempre activament el folclore en Rotova perquè érem components de l'actual rondalla l'Agredolç, del poble.
0: Claro.
1: I clar, a mi em naix eixa vocació o eixe sentiment pel folclore gràcies a ells. Jo els estic molt agraït als meus pares perquè si ells a mi no m'hagueren inculcat este sentiment, jo avui en dia no hauria tingut la necessitat de veure que hi ha en Rotova i que es pot recuperar del poble.
0: Que guai. Molt bé, a veure, repetim, on podem anar avui per gaudir de tot aquest taller, un poc de la història de la Jota de Rotova? On i a quina hora?
1: Avui, amb la supercol·laboració de l'Ajuntament de Rotova, que ens ha posat totes les facilitats possibles, totes, a les 9 hi ha un sopar de cabasset a la plaça, només cal portar l'entrepà, però cal fer una inscripció prèvia per saber l'aforament que hi haurà al sopar. En el web de l'Ajuntament està, i si no, imagina que hi haurà espai per a tots. I a les 10 farem una xicoteta explicació, com t'acaba de fer, Cèlia, d'on naix la Jota, i després farem un xicotet talleret perquè se sàpiga ballar-la.
0: Molt bé.
1: Encara queda recorregut perquè volem fer treball de camp també, per veure com podria ser aquest ball, com podríem assimilar a com es ballava la Jota en Rotova, per a poder-li posar unes passades concretes a la Jota.
0: Vale. Ah, però que això encara no se sap.
1: Sí, o sigui, el treball, tenim la part musical, però la part del ball encara està en procés de recerca. Uh-huh. Però bueno, la Jota és un estil àmpliament ballat per tot l'arreu del país,
0: sí.
1: I no cal que es balli amb les passades d'un bon poble en concret, en què sàpigues ballar-la, és vàlid.
0: Molt bé. I a més, de la mà de dos dones, no?, que van ser les que van perpetuar esta cultura, sí, de la Jota Rotova. Moltíssimes gràcies, germà. Fins esta nit, eh? Primer a les 9 soparet, i quan ja la panxa plena, a partir de les 10, ja assumir el coneixement i després ja ballar la Jota. Moltíssimes gràcies.
1: Superbé.
0: Segur que
1: gràcies,
0: sí. Gràcies. Adéu.
1: Adéu, Mònica.

0: i a banda també de Ròtova, bueno, hem passat per molts pobles, eh? Hem anat primer a Almoines, després a Daimús, després a Ròtova i ara a Barx, perquè este cap de setmana també ens ha deixat moltes notícies culturals allí, Anna?
1: Bueno, se celebrava per primera vegada la Divina Pastora, la processó, després de ser anomenada Festa d'Interès Turístic Local. Van fer una gran festa, se va allargar fins al més allà de les 12 de la nit, i tenien esa con la visita de la germandat de la Divina Pastora de Cantillana, Sevilla. Van parlar en ells, sí. I mira què ens contaven de la processó. Escoltem a Florencio Arias.
2: Muy bonito y muy original, y además muy devoto, porque todo el camino ha sido en plan de pedir por los enfermos. Eso de acercarle la Virgen a los enfermos me ha gustado mucho, y toda la familia muy emocionada, y la verdad es que ha estado muy bien. Y después, bueno, estos fuegos y esta lluvia de fuego final, pues también llama mucho la atención.
1: Pues estava molt contents i desvanits de veure com se celebrava a Barx. I més coses. Avui a Tavernes, a les 19 hores, Mercadet en la platja i després projecció de cinema a Lilo i Stix.
0: Molt bé. Tenim de tot, hem tingut de tot i tenim de tot, eh? Per a gaudir de la nostra cultura i la nostra agenda cultural. Però ja no ens queda temps a més. Ens anem acomiadant d'este hoy por hoy, gran dia. Ho ha estat Daniel Ardit de la tècnica, que fa de tot. Dani fa de tot. I res, hem de 100 minuts de l'actualitat comarcal en hora 14 i demà a la mateixa hora, a les 12:20, sí, en hoy por hoy, Gandía.
3: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado hoy por hoy, Gandía.